ètò alẹ́ tòní ìtàn tí màá sọ lálẹ́ tòní ó ní àlàyé nínú àlàyé inú ẹ̀ kò pọ̀ àmọ́ a dàkẹ́ tẹ́tí torí màá kọ́kọ́ ṣe àlàyé kan kó tó di pé mo sọ ìtàn yẹn lẹ́yìn tí n bá tún wá sọ ìtàn yẹn tán àti láàrin ìtàn yẹn àwọn àlàyé kọ̀ọ̀kan wà tí màá máa sọ nípa àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kó lè jẹ́ kó máa yé wa dáadáa kó má baà sí wípé intẹ́ sọ yóò máa yé mi